tuyển sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế phí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chê hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu tán đá kê kì xén xì bà ní xén chóng yang yên xì bè lì xén hì